0: Restaurante Can Eduardo. Gracias por formar parte donde el pescado se convierte en arte. Es tiempo de disfrutar en la terraza. Sabor a mar en Palma. Unas vistas únicas de la bahía. 80 años de pasión por la gastronomía, donde cada comida es el inicio de algo grande. Teléfono para reservas 971-72-1182 o en info@caneduardo.com. Restaurante Can Eduardo, Contramuelle Esmollet en Palma. Nuevo chef, nueva carta, misma esencia.
1: Del 16 al 22 de septiembre celebra la Semana Europea de la Movilidad. Jornadas de debate, Parking Day, Diada de la Movilidad, bicicletada familiar, actividades, talleres y mucho más. Una semana para movernos, compartir y disfrutar de Palma. Consulta el programa en movipalma.móvil. Ayuntamiento de Palma.
2: Radio Balear.
3: L'Ajuntament de Palma, sempre a prop del ciutadà, us informa de l'actualitat municipal.
4: Avui xerram de neteja i manteniment dels carrers de Palma i Maia. Ha desplegat una nova intervenció integral dins el programa Palma a punt, que durant 10 dies ha actuat a 8 barris de la ciutat i ha retirat gairebé 20 tones de residus. En xerram amb el president de Maia, Llorenç Bausà. Molt bon dia, benvingut.
5: Bon dia, com estàs?
4: Molt bé, Llorenç, començam per el més destacat, gairebé 20 tones de residus retirats en només 10 dies. Quina lectura fa Emaia d'aquestes dades?
5: Tant de bo no haguessin de retirar 20 tones de la via pública, perquè voldria dir que entre tots tenim cura del nostre entorn, però mentre això succeeixi, nosaltres el que hem de fer és posar tots els recursos que tenim a disposició de la ciutadania per tenir una Palma molt més neta.
4: Aquesta actuació ha arribat a 8 barris, són Oliver, Xiduc, Plaça de Toros, Olivera, Manecer, Capiscol, Campredó i Bons Aires. Com es decideixen les zones on intervé el pla Palma Punt?
5: Bueno, el Palma Punt intervé tot i cada un dels barris, el que passa que també tenim en compte, diguéssim, la ubicació de segons quin d'aquests, perquè si, per exemple, hi ha escoles, si conflueix, per exemple, una zona amb molt de trànsit de persones, en segons quines èpoques, per evitar tenir problemes, doncs se distribueix l'operativa a uns o a uns altres. Un cas molt concret, per exemple, els vials principals de ciutat, que per Nadal, on s'estiu, solen tenir molta afluència de gent, no enviaran, com poden suposar, en els mesos d'estiu ni en els mesos d'hivern, la maquinària actuar per no col·lapsar ni tampoc tenir dificultat de fer feina. Per tant, són tots s'escolleix de manera molt meticulosa per poder donar un millor servei.
4: S'han baldejat més de 426.000 metres quadrats de carrers i s'han netejat més de 1.400 papereres i més de 1.000 contenidors. Quines són les actuacions que més reclama la ciutadania, Llorenç?
5: Bueno, nosaltres el que volem fer amb el Palma Punt és revertir totes les problemàtiques que hi ha en matèria de neteja, que crec que tota la ciutat és el que volem, no? Que la Palma estigui més neta, i per això incrementant l'eliminació de grafitis, com no pot ser d'altra manera, l'eliminació d'herbes i també es baldeja amb aigua a pressió de tots els nostres carrers.
4: El dispositiu també ha retirat trastos i residus abandonats, com deia, s'han eliminat grafitis i s'han fet tasques de desbrossament. És important aquesta actuació conjunta per aconseguir una millora visible dels barris?
5: És vital perquè Palma funcioni i per això des de final del mes de, des de final de l'any 2023 fins ara ja sine die, és a dir, fins el que duri i molt més, nosaltres posam tots aquests recursos per tenir una Palma molt millor i una Palma a punt. Per tant, no hem de passar pena perquè els recursos estan garantits a tots i cada un dels barris, hi hagi o no Palma a punt, però el Palma a punt ja els he dit que ha vingut per quedar-se i per millorar la nostra ciutat.
4: El pla funciona de manera rotatòria pels diferents barris de Palma. Quin és l'objectiu? Donar una resposta puntual o aconseguir una millora que es mantengui en el temps?
5: Bueno, Palma creix 5.000 habitants cada any i això fa que hi hagi d'haver més recursos. Els operaris habituals que tenim a tots i cada un dels barris, perquè tots i cada un dels barris tenen un granador i tenen inclús maquinària pesada o maquinària, diguéssim, automatitzada que intervé en els barris, això no és suficient. Moltes vegades s'ha de veure acompanyat per aquest sistema d'Espalma Punt que arribi en els barris en aquest punt que moltes vegades per l'operatiu ordinari no arribem. Per tant, nosaltres venim a implementar aquest sistema, o implementam aquest sistema des de l'any 2023, que ha vengut per quedar-se, per com deia, per millorar la nostra ciutat.
4: I ja per acabar, i mirant cap endavant, quins són els propers barris o les pròximes actuacions que té prevista la Maia dins aquest programa de reforç?
5: Però estem en els barris del Pla de Palma, en aquells poblets que tenim, com pugui ser Serenjassa, Sant Jordi, Espilarí, Casablanca i Serenal, i després doncs, passarem també a l'eixample de la nostra ciutat.
4: Llorenç Bossà, president de Maia, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i per explicar-nos com funciona aquest pla especial de reforç de la neteja a Palma.
5: Molt bon dia, gràcies.
4: Adéu, bon dia.
3: I fins aquí tota l'actualitat de l'Ajuntament de Palma.

0: Cancanoli, cancanoli, restaurante italiano, italiano, italiano.
1: Cancanoli, cancanoli, restaurante italiano, cancanoli, cancanoli. Qué bueno, cancanoli, cancanoli, cancanoli. Eso está María, cancanoli.
2: Cancanoli, restaurante italiano, en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62-1041.
3: Cerrado por vacaciones hasta el 17 de septiembre.
1: Cancanoli, cancanoli, restaurante cancanoli. Qué bueno, cancanoli, cancanoli, cancanoli, cancanoli, cancanoli.
0: Italiano, italiano, italiano.
4: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou vi de Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle.
5: El 20 de setembre, de 9 a 20 hores, l'Avinguda dels Pins de Sa Torre s'omplirà de vida amb una nova edició de la Fira de Setembre de Manacor, un espai ampli i obert que convida a passejar i a gaudir de la fira d'una manera més còmoda i accessible. Amb paradetes d'artesania, producte local i gastronomia, la Fira de Setembre de Manacor és una cita de referència i l'edició d'enguany enforteix el seu caràcter de punt de trobada i convivència per a grans i petits, amb la voluntat d'obrir nous espais de la ciutat a la celebració d'esdeveniments. Ajuntament de Manacor.
6: Escuches Radio Balear.

0: Seguim a la sintonia de Ràdio Balear i anem a saludar ara mateix en Marga Beltrán. Marga, molt bon dia, benvinguda.
1: Molt bon dia, gràcies. Bon dia, sí, senyor. Bon dia. Ha baixat les temperatures, tenim una temperatura ideal, que ojalà la conservessin tot l'any.
0: Efectivament, hi ha molta gent que ho diu, que ojalà fagués aquesta temperatura tot l'any.
1: A on hem de firmar?
0: Sí, efectivament, així és. Sí. Encara que per avui a hora baixa t'han donat mal temps, calabruix, aigua...
1: Hi ha 3 dies que m'apareix que plourà una mica. Bé, si plou i plou bé, benvingut sigui.
0: A la mateixa,
1: Sí, senyor.
0: Però bueno, com solien dir, demà t'ho contaré, el que hagi fet avui.
1: Exacte.
0: Bueno,
1: que plogui bé.
0: Anem a xerrar de cosetes. A veure, te vull demanar, Marga, a tu com t'agrada un home? Amb els cabells nets o cabells bruts?
1: Hombre, com la majoria de gent, un poc normal, un poc... escat damunt les espatlles, escat net, ben asseat, ben vestit, ben perfumat, i si ja pot ser amb un traje, jaqueta i corbata, on deu, millor. Un home amb traje el trob corríssim, i lògicament ben vestit, ben arreglat, ben pentinat, escabeïnet, escornet i ben perfumat. Au!
0: Doncs te demana això perquè s'ha xerra de que s'ha anomenat Feromone Maxing guanya seguidors en xarxes amb una teoria: conservar l'olor natural del cos per resultar més atractiu. I els experts recorden que en els éssers humans no està demostrat que existeixi un sistema de feromones. El consell de mares i padrines torna amb més força que mai i sempre guanya aquesta darrera aquesta idea, no? que es veu per xarxa social. Els experts ho han desmuntat completament, aquest mite de que l'olor a cos humà, no? És més atractiu i també, diguéssim, que atrae, no? A les altres persones.
1: Això me sembla els animals. Que vol que te digui. Sí. Això me sembla a mi que te van ensumant el cul, el ca, ensum el cul d'un altre, i li agrada aquest olor. Això, per favor. Me recordo una anècdota. Que quan començaven a dir, no vull dir que siguin tots, però vamos, que quan començaven aquí la gent, no m'ha de tipus gitanos o tipus d'aquestes ètnies, pues no volia que s'arrentessin les dones, perquè volia anar a hembra, per l'amor de Déu. Per l'amor de Déu, a on sabem mai que l'olor, per a l'olor pudor de cos humà, si no s'arrenta, per favor, te tira per terra. Basta veure aquest estiu, lo com suat, quin olor fem? Si no me dutxaven cada hora.
0: Així és.
1: Per favor, o sigui que això, no sé què s'ha tret aquesta teoria, no sé d'on ha sortit aquesta moda, però aquesta moda és cochina.
0: És que no és higiènica, perquè això
1: pot
0: provocar infeccions, malalties.
1: Tu diràs. I sarna, i tot el derivat de la brutícia, per l'amor de Déu. Per l'amor de Déu. I se te fa una capa, que tu diràs, te fa una capa i així no te protegeix. Capunya te protegeix. De tota la vida que ha existit higiene, que està demostrat que una persona, com menys estigui, com menys d'això, i més higiene tingui, més sana està i menys probabilitat de que fa patologia, sobretot tipus de pell, etc. Per favor, mira, la teoria aquesta que va sorgir de que quan havia menys mortandat, sent-se de metges cicles enrere, que havia menys mortandat quan s'arrentaven les mans de cirurgians, per favor, una mínima, i els al·lots naixien i no se morien les mares quan parien i s'arrentaven les mans antes de parir que hi havia al·lot, o d'operar, o de llevar qualsevol tonteria. Mira tu l'higiene com tenien altres per curar una simple ferida. Guants, tot estèril. Per què? Perquè, per favor, no s'infecta una ferida. Imagina't tu si dues merda damunt i te fas una ferida. Per favor, això ho trob, bueno, tercermundista i poc cap. Com ha d'agradar més una persona, sigui un home o sigui una dona, en sopa el brut i solo corporal?
0: Claro.
1: això qualcun lloc o qualcun de viatjat que no sabia que publicar ha llançat
0: sí,
1: això.
0: Sí, coses de xarxes socials, reptes d'aquests que estan avorrides
1: que no
0: la gent
1: fer,
0: i no
1: exacte. I com més et surt les teories o més et surt la proposta, més et té.
0: Així és, així és, així és.
1: Així de clar, que no treu cap enlloc. I jo no crec que hi hagi ninguna persona que digui a mi m'agraden bruts. No ho crec.
0: Bé, jo no en conec cap que ho digui,
1: no,
0: vull dir,
1: no,
0: que d'existir
1: no.
0: Pot ser que existeixi qualcuna, però bé,
1: no ho sé. Menos, i menys Saló, dic, se t'acosta una persona que fa l'ou a suar i ja te tira per terra.
0: Sí, sí, sí.
1: Per favor, que no i que no, això és absurd, a mi no poder.
0: Així és. Marga, pigam un vot a Ceuta, bueno, ja sabem el que està succeint, però clar, però també hi ha el tema sanitari, perquè la situació sanitària torna a situar-se en el centre de la crisi que està travessant Ceuta, i és que en les darreres 24 hores s'han detectat 5 casos de varicel·la entre la població invasora, mentre els professionals sanitaris contemplen la possibilitat de que apareguin nous contagis degut a les condicions dels llocs de procedència d'aquestes persones.
1: No m'estranya la meva mínima, el que troc que són poques, els 5. Bé, aniran sortint més.
0: Sí.
1: Per desgràcia, aniran sortint més. Perquè això és contagiós, i si ho té un, ho pleguen tots. Tots estan afinats, tots estan en males condicions. Pobret, també. Perquè jo també crec que ho passen malament, aquesta gent. Per aguantar, ho han de passar encara millor que en el seu país. O sigui, pitjor deuen estar en el seu país. A grosso modo, la majoria, perquè si aguanten amb aquestes condicions putrefactes aquí, com deben estar en el seu país, per l'amor de Déu? Venen sense vacunar, venen sense cap tipus de profilaxis, venen sense fora res, i a més, estan assinats un damunt l'altre i tot ho agafaran. Després se faran una ferida, se'ls infectarà, agafaran una sepsis i tot el més. I mil coses. I després vendrà si ven, agafaran una bronquitis, agafaran la grip com a mínim, se contagiaran tots, i suma i sigue. I això no té raó de ser. Ni li veig fi. Avui he sentit a les notícies que si volguessin ho aturarien ràpid ja.
0: Sí, sí, sí.
1: No, i ha arribat a la conclusió de que no volen aturar, que volen que això persisteixi, Ceuta serà més forta, diu aquell,
0: sí,
1: en Pinocho.
0: Sí, s'han dit, sí.
1: Pinocho, Ceuta serà més forta,
0: sí, però
1: no se pot fer més fort amb aquesta desgràcia que estan passant, per l'amor de Déu.
0: Els mateixos ceutis ho diuen, que en qüestió de 24-48 hores la solució estaria ja més que
1: estaria arreglada. I perquè no
0: ho
1: fan? Perquè no ho volen fer. Ni volen dur l'exèrcit, ni volen parar més mitjans per evacuar tota aquesta gent, ni volen fer res. Perquè m'imagino que si els envien cap allà, en Mohamed, que els ha agafat de llonços, se li estrujaran. I que té que amagar aquest tio perquè sacrifiqui una població com Ceuta. Només estic pensant si això ha passat a les nostres illetes,
0: sí,
1: a Mallorca. Com viuríem? Me'n posen al seu puesto i quan surt qualcuna d'aquestes persones que xerren, com estan visquent, que entren dintre seva, que els han de treure en sa manguera, es quiten l'os, això a l'home suave, però jo penso, troc que té una paciència, que troc que qualcú se li cruzarà els cables i no ja només n'hi ha amb aigua, i s'admarà, s'admarà, perquè ara veure aquella mà per allà enmig porulant.
0: Clar.
1: Que li va té amb una guina batada per a que s'entreu.
0: Sí, sí, sí.
1: Només li han teat una mà perquè el culit era en el cap. Això anirà més perquè aquesta gent no té control.
0: No,
1: i els policies ferits.
0: I a més, cada vespre se produeixen bregues entre ells mateixos, no?
1: Exacte, de cada vespre més, hi ha més incendis, si no bregues entre ells, ja hi ha guinevets, hi ha machetes, sabia una pistola que van trobar, i segons diuen, des de Marroc, duen camionades d'articles d'aquesta classe i li van donant. I li van donant a ells. Volen conquistar a poc a poc Ceuta. I què fan els ceutis? Que se'n poden anar d'allà, se'n van. Se'n van. Això volen, que abandonin Ceuta i que ho ocupin Marroc i que sigui seu. És a dir, se l'estan apropiant i engegaran a la bona gent que viu allà. Però per favor, quin govern permet aquest desastre? Que tenen que amagar? i és pegar-se el que no pot sortir per veure el que té que amagar aquest tio. Que té que fa... No, no té, no, no, no té, diu que és un perro. Un perro ves? I que no té un home. No, no en té un, en té un parell. En té un parell. A part de que tots els seus socis
0: sí.
1: són amos seus. I aquest un pelele que se'n riu de xanta des de festa. Així de clar. I no m'ho vull encendre. Si passàs a Mallorca, només pens si passàs a Mallorca. Bé, perquè a Formentera ja està passant, eh?
0: Sí, no, però aquestes darreres
1: hores... Formentera ja està passant,
0: eh? Han arribat avui 8 pasteres, tant a Formentera com a Mallorca.
1: No, és a dir, no, tira.
0: Que cada dia van arribant, i ja estem superant les xifres de l'any passat, ja.
1: Sí, home, no són 100.000, no són 100.000, però són 100 i 100.
0: Sí, vaig sumant, clar.
1: I sumant sigue. I d'aquí pocs anys ja serem una minoria...
0: Sí.
1: Ja serem una minoria, mos hauran invadit, perquè això és una invasió.
0: Sí, sí.
1: Això és una invasió. Que també, quan venen aquests pobres en patera, també pens que malament ho deuen estar passant per arriscar-se la vida i venir aquí. Però si venen i encara, mira, s'integren, aquesta gent que ve d'immigrar, nosaltres hem estat emigrants en altres anys passats. Hem estat immigrant, però amb quines condicions immigraven,
0: que
1: si no venies amb feina no entraves. Pues aquí que venguin, que fain feina, que cotisin, amb els seus pros i els seus contres, i com nosaltres, benvenidos sean. Ara que vengui aquesta invasió a invadir el nostre territori, això no ho puc consentir, no ho puc consentir. Mira la quantitat de gent que fa falta aquí per fer feina. Necessitant gent que vengui a fer feina. Que venguin, benvinguts siguin.
0: Sí.
1: Ara no, per favor, invadim-nos. Això ja és com. Me'n mancava aquesta invasió a Ceuta, que no aturarà. Cada dia 20 i no sé quants, en tornaran a venir.
0: Sí,
1: i que van ja aturar diumenge passat.
0: Sí. Sí, sí.
1: Això no aturarà aquí. Això no aturarà. Jo no sé què espera aquest govern a posar-li fi. No ho sé. No sé què pensa aquest tipus, no ho sé. I la seva colla, no ho sé.
0: Veurem com acaba tota aquesta situació. El que sí que està acabant, Marga, és l'estiu. I clar, durant tots aquests
1: per
0: mesos... Per desgràcia. Per tu, per a altres, és una sort també, eh?
1: Sí,
0: I clar, durant aquests mesos hem estat xerrant de com protegir-nos del sol, de la calor, etc. Doncs bé, ara és el moment de fer una revisió precisament de la nostra pell després de l'estiu. I bueno, que és necessari, no?, per si... hem pres el sol sense precaució, no? O amb poques precaucions, no?
1: Home, el sol, si l'hem pres, esperem que l'hem pres adequadament, amb la protecció solar pertinent, evitant les hores puntuals de més sol, i si l'hem pres en mesura i bé, l'únic que haurem agafat és un morenillo.
0: Sí.
1: I què hem de seguir fent? Pues seguint hidratant la pell, no perquè no prenguem el sol directament amb pilotes o amb banyador, millor dit, hem de deixar de posar-nos crema hidratant i hidratar la pell, per de dins i per de fora, com hem dit totes les vegades.
0: Clar.
1: Hidratació ha de ser tot l'hivern, tot l'any.
0: Sí.
1: D'acord, que potser pot ser una hidratació més sovint en l'estiu, tantes vegades sortir com a tantes vegades no tens la pell àspera, en la protecció pertinent, però en l'estiu també, en l'hivern també. Volem de seguir posant crema hidratant, perquè la pell necessita hidratació tot l'any.
0: Sí.
1: Tot l'any. I després, si veiem qualque taqueta que no m'aferim normal, o que està arruada, o que té a deforme, o que m'ho va creixent tot d'una nena mèdia de família que troba, i si ho troba pertinent, mandant a dermatòleg. Ojo. Això sí que és important, o fer-me una peca o una zona que mos pica, una zona determinada i que és algo irregular, consultaron el facultatiu, això por supuestísimo. Por supuestísimo. I després, repeteix, seguint hidratant la pell, després de la dutxa, hi ha hidratació de tota mena, de tota classe. Si només volem empastissar, d'alta vall, esperar que se sequi que ens hi ven fa un poc de fresquillo com en l'estiu, pues, existeixen cremes hidratants o líquids hidratants que se posen en banyat i tot.
0: Sí, sí,
1: olis, d'aquests olis,
0: sí,
1: després de la dutxa,
0: sí.
1: Que això és hidratació externa.

0: i ens hi ven un litre i mig, mínim.
1: Així és.
0: Però vamos, benvingut sigui. I res, i després abriga-mos quan vengui el fred, perquè també el fred també castiga la pell.
1: Sí,
0: hombre,
1: sí, sí, sí.
0: No mos castigarà la panxa perquè no la durem a l'aire, però mos castigarà la cara i també hi ha productes ja més específics de cara que també me'ls han de posar per evitar el fred, que també mos faci mal a la pell de facial, està clar. I després també una altra cosa, jo particularment cap molt de fred a les mans, les mans les tenen gelades, i el primer de tot que faig quan surten al carrer, guants. El guant te protegeixen també de que se t'agrieti per fred a les mans, o que no te surtin sedes, perquè els freds saben que surten.
1: Així és.
0: Te protegeix de fred i en el mateix temps te mantén la calentor i la pell un poc més protegida. Però vamos, això s'alça de que això, perquè aquí més que menys jo tenc fred a les mans, el primer que me pot són els guants.
1: Sí.
0: Tenc fred pel coll i agafa una bona bufanda.
1: Sí, sí.
0: En que dic que això són... I un bon gorro, també. Perquè el fred t'entra pels peus, t'entra pels cap i t'entra per tots els costats, el fred. I jo, que som tan fredolera, per qualsevol foradet que mostri, vamos.
1: Sí. I a part de la pell, també hi ha que dir que els oftalmòlegs han alertat d'infeccions oculars després de l'estiu, i diuen que banyar-se amb lentilles és un factor de risc, perquè hi ha gent que es banya amb les lentilles.
0: Sí. Malament les lentilles te diguin que te poden nedar, és fatal, perquè inclús, jo ja vaig més enfora, neden les lentilles i un granet d'arena que t'entri dins l'ull entre la còrnea i la lentilla te pot fer una ferida corneal.
1: Claro.
0: Te pot fer una ferida,
1: sí,
0: i per aquesta ferida pot entrar una pseudomona i després te pot fer una ferida fatal, que inclusiu hi ha gent que li han hagut que fer un trasplant de còrnea. Perquè una pseudomona és una bactèria tan agressiva que causa malalties, bé, jo me'n vaig a l'extrem, però ojo, el cloro mateix te pot fastidiar l'ull, i sobretot si tens la lentilla posada, tenen en compte que la lentilla està ferrada.
1: Sí.
0: Està ferrada.
1: Sí, sí.
0: I el que se te pot produir i covar allà al mig. Jo no n'he duit mai, però crec que aniria ben alerta.
1: Sí, sí.
0: A banyar-me amb una lentilla o bé d'una dins la piscina o bé dins la mà. No? Inclusiu a la dutxa crec que me la llevaria. No sé si bé, si tanca de lluit, tampoc no hi ha problema, però vamos,
1: sí,
0: molt
1: però,
0: de respecte
1: que és recomanable no dur les lentilles a l'hora de per l'aigua. Sigui
0: no,
1: de la manera com te banyis, a la dutxa, sigui a la piscina, sigui a la platja, sigui on sigui.
0: A més, tenen en compte que la platja, a part de que el que hi ha dins l'aigua, serena n'hi ha per tot.
1: Claro.
0: I serena vola, un cop de vent vola,
1: sí.
0: I quantes vegades no m'ha entrat una arenilla dins l'ull,
1: sí.
0: I fa una malada.
1: Sí, sí.
0: Ara imagina't si dus un trasto aferrat a dins l'ull,
1: sí.
0: Que dic amb motiu.
1: Sí, sí.
0: I les ferides corneals, les ulceres corneals, fan molt de bala. Fa molt de dalt i s'han de tratar tot d'una, perquè és una ferida. És una ferida i aquesta ferida se pot infectar.
1: Sí.
0: Sí,
1: sí, sí.
0: Dir que ojo al dato.
1: Així és, mai
0: millor dit. També, i després també la llum, la claror tan intensa directament, si no ens duim els ulls protegits amb unes bones ulleres de sol homologades, de les que venen allà un puesto, allà on estan homologades, me'n poden fiar,
1: sí.
0: Va causar molt de mal, eh?
1: Sí,
0: bé,
1: sí,
0: el
1: sí,
0: que ens
1: sí.
0: Han predicat en
1: sa
0: eclipse. Eh?
1: Sí, sí.
0: Me vam acoronar tant tots, que no crec que hi hagi ningú que hagi patit cap problema, eh? Jo no ho he sentit, eh?
1: Sí, no ha sortit cap informació de que s'hagin
0: no,
1: produït
0: que hagi
1: casos extrems, no? Per no protegir bé els ulls.
0: Exacte, és que me'n van assustar ben assustats, eh? Vamos, no crec jo que ningú hagi estat tan beneit que hagi sortit cara a l'aire.
1: Sí.
0: I empleant radiografies, com deien un temps.
1: Sí, sí.
0: Tothom amb les seves uretes i molt bé, molt bé. Però més vale prevenir que curar. I m'ho donin matraca, tira, i potser ho arribarem a entendre.
1: Sí.
0: Com els problemes de pell que tenim ara més que mai. Que m'ho donin matraca, més si m'ho entra dins la cervellera.
1: Marga,
0: sí,
1: com sempre, t'agraïm moltíssim que ens hagis acompanyat aquí uns minuts a la sintonia de Ràdio Balear i t'esperam en una propera ocasió, d'acord?
0: Hola, una abraçada.
1: Que tinguis una molt bona setmana.
0: Vale, igualment, gràcies.
1: Adéu.
2: Ràdio Balear.

0: Radio Balear.
1: Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel Grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de l'hora baixa, música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia, música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs pobler. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupguell.es. Tot en el poliesportiu Son Moix, dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam. Esbrollador.
0: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior. Cocina mediterrània como...
1: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
0: En Esporles, Paseo del Rei número 10, Restaurante Esbrollador. Tienes que conocerlo.

0: El 20 de setembre, de 9 a 20 hores, l'Avinguda dels Pins de Sa Torre s'omplirà de vida amb una nova edició de la Fira de Setembre de Manacor, un espai ampli i obert que convida a passejar i a gaudir de la fira d'una manera més còmoda i accessible. Amb paradetes d'artesania, producte local i gastronomia, la Fira de Setembre de Manacor és una cita de referència i l'edició d'enguany enforteix el seu caràcter de punt de trobada i convivència per a grans i petits, amb la voluntat d'obrir nous espais de la ciutat a la celebració d'esdeveniments. Ajuntament de Manacor.
1: Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel Grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de sora baixa, música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia, música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs pobler. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupgüell.es. Tot en el poliesportiu Son Moix, dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam!

0: Fireta d'oportunitats, voltants de l'Ajuntament, diumenge 20 de setembre, de 9 a 13 hores. Hi haurà activitats infantils, els nins juguen i els pares compren. Ara més que mai, amb el petit comerç, Ajuntament de Muro, comerç de Muro.
1: Esbrollador.
2: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior, cocina mediterrània como...
1: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
2: En Esporles, Paseo del Rey número 10, restaurante Esbrollador. Tienes que conocerlo.